0: Just demà dimecres, 9 de setembre, a partir de les 10 hores, al Saló d'Actes de la Fundació Mutua Levante, precisament en la plaça d'Espanya, tindrà lloc la presentació d'un llibre en el que la plaça d'Espanya és protagonista. El seu autor és el periodista alcoià conegut per tots a mi d'esta casa, que el tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi, Ramon Climent. Bon dia, Ramon, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Paco, bon dia a tots.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies per estar així en els estudis de Ràdio Alcoi, i queda ja molt poquiu, just demà, a les 10 hores, Mutua Levante, eixa seu tan fantàstica que tenen la plaça Espanya, la presentació de la plaça de les mil històries.
1: Sí, bueno, era un tema que buscant en els periòdics antics, tinc una etapa d'anar mirant la nostra hemeroteca fantàstica a través de Vivia, que és un portal de la Biblioteca Municipal, que recomanaré incansablement a tots, una de les millors coses que tenim. Pues te trobes el protagonisme que la plaça d'Espanya, antes plaça de la República, antes plaça de la Constitució, plaça de Sant Agustí, ha tingut a lo llarg de tota la història d'Alcoi, no? I entonces, pues com a ella, com a referent, pues me dedica a contar aquestes coses, no de historiador, perquè jo insistís molt en que jo no sóc un historiador, ni mucho menos, i jo sóc un periodista, i el que conte són històries. Lo que jo disfrute i m'ho passe molt bé contant històries. I aquestes històries me les dona la plaça, com a tal, no? I per això, bueno, pues, el Camilo Vicedo, que va ser el director del Museu Arqueològic, el primer director, es va trobar quan van fer el refugi de la plaça d'Espanya, es va trobar uns ossos allí que els van posar al seu abast, i va descobrir que eren d'un rinoceronte
0: una cosa d'este, sí, de fa milions d'anys.
1: Efectivament, més de 60.000 anys.
0: Vale.
1: I bueno, pues allà comença la història de la plaça Espanya. No existia la plaça Espanya, existien uns terrenos, i en aquests terrenos pastaven els rinocerontes, que sí que tenien com a amics o com a enemics els de la cova del Salt que tenim allí.
0: Sí, també, els nostres neandertals d'allí.
1: Els nostres neandertals.
0: Exacte, no? Exacte.
1: Bueno, pues, a partir d'ahí, pues, buscant també un poquet, a més del rigor històric, pues, l'anècdota i les coses simpàtiques, no? Pues resulta que el matadero estava en el que és avui la policia municipal, l'edifici de la policia era el matadero municipal, i era molt fàcil que s'escaparen vaques, bous, i clar, la plaça Espanya era el mercat, era la plaça del mercat. Per això nosaltres diem, serarem al mercat, serarem a la plaça, que era on estava el mercat, no? I clar, pues, atravessar en ple mercat un bou solt, pues, va ocorrir més d'una volta, no?
0: En una plaça de bou. El moment va ser plaça de bou, sí, també de bous. Improvisada, no?
1: Ostres, bueno, i sobretot també el protagonisme que la nostra història ha tingut el balconet d'allí d'on ara és el despatx de l'alcalde. I és un balconet que ja no sol és per lo del petroli, que allí, sinó, bueno, des d'aquest balconet s'han proclamat les dues repúbliques d'Espanya, i si eres alcalde a proclamar la república des d'allí, no? Des d'aquest balconet hem tingut a dos campions del món saludant en Alcoi, des de Nico Terol fins a Kasparov, que va vindre i es va assomar al balcó per saludar a tot el... Bueno, totes aquestes coses són les que el llibre està... Vamos, per mi ha sigut una sorpresa. La Fundació Mutua Levante, i jo me llevo el sombrero, perquè a més de ser una bandera de la cultura en estos moments en Alcoi, bueno, pues s'ha convertit en un mecenas fundamental i essencial. I de veres que en este llibre no ha regatejat, és un totxo, pesa 2 quilos 200 grams.
0: 2 quilos 200 grams.
1: I té 400 pàgines, no?
0: Uf.
1: I de veres que han cuidat moltíssim, que des de Pep Jordà a Xavi Cortés han sigut dos personatges que han mimat este... I bueno, jo me sent molt feliç i molt orgullós.

0: una porta que toca el pito quan s'obri, no hi ha alguna manera de resoldre i el que s'ha quedat permanentment és això, en una rotonda. Ja que vam inventar el cafè gelat, les olives, rellenes, pues jo crec que vam inventar la primera rotonda, la vam crear nosaltres ahir en la plaça Espanya.
1: I s'ha intentat jardinar, no? En alguna manera,
0: bueno, sí, serà un poc la broma que he intentat en la invitació. Gràcies a la intel·ligència artificial, pues hem creat una plaça a jardinar. No que haguera pogut ser una plaça si no tinguérem pues, cabalgata, adoració, embaixades, aparició de Sant Jordi. Pues, si no tinguérem totes aquestes coses, allò podria ser una gran plaça verda perquè la gent disfrutara i passejara, perquè no tenim una plaça en la que la gent està. La gent passa per la plaça,
1: però no
0: pot quedar-se a la plaça, que no té condicions. Menys mal que al final el bar ideal ha aguantat i la cafeteria, el campanar, ha posat unes tauletes, no?
1: En un cantoner.
0: En uns cantoners.
1: En algun temps van estar damunt de la bandeja, aquestes caires, no? De l'ideal.
0: Fantàstiques fotos, les que arrepleguem allí.
1: Veritat, de veritat. I llavors, i tot el que estàs contant-me de ser el centre neuràlgic de la vida alcoiana i no hi ha res de la plaça, no? Pràcticament.
0: Escrit, la nostra literatura, els nostres poetes, els nostres literats no li han dedicat a la plaça i ho hem buscat. Igual resulta que al final algú ens sorprèn i tinc que donar-li, per supost, la raó, però no hem trobat res. Sols hi ha uns versos de Joan Valls i damunt en castellà, no? que li dedica en un esperit crític a la plaça d'Espanya. És l'únic que hem trobat. Sí que n'hi ha referències, pues, Gonzalo Cantó, el campanario de mi pueblo, el propi Joan Valls, pues, també té uns versos dedicats al tancament del Cid Avenida. I aquestes perles que hem trobat literàries, pues són les que Juan Javier Gisbert, jo crec que ens recitarà en l'acte, no?
1: Precisament.
0: Que la presentació corre a càrrec.
1: Contam
0: de l'abogat,
1: com serà aquest acte.
0: Almudena Álvarez, que a més d'una gran amiga, és una gran lectora, no? I tots els llibres, menys el primer, els llibres que ha tingut ella, s'ha dedicat a repassar-me-los, a criticar-me-los i a qüestionar moltes coses, perquè jo soc, com a periodista, escric a pressa i no tot el bé que hauria de cuidar els textos. I ella m'ha ajudat a millorar en aquest sentit. No?
1: Vale.
0: I, bueno, pues, li vaig demanar que ella, que este llibre serà llegit per almenys 4 voltes, ja, si volia
1: fer la presentació. Les 400 pàgines.
0: Ningú millor que ella se'l coneix, el llibre. No?
1: Temèrica, dona, molt bé.
0: Sí.
1: I ja farà la presentació i tindrem la col·laboració de Juan Javier Gisbert, com has comentat, recitant els textos.
0: I m'imagino que la introducció de benvinguda pues, la donarà a Pep Jordà de la Mútua.
1: Vale. Recordem, demà, dimecres 9 de setembre, a les 19 hores, ixe llibre La plaça de les mil històries. Jo crec que no és un títol, perquè sí, jo crec que hi ha mil, no?
0: Sí, poden haver-ne mil, sí, segur.
1: Sí, sí. Ah, i l'última, i la bandeja, el famós terme, van votar a la llumeta.
0: Sí, la bandeja, bueno, una de les coses que en el llibre hem treballat va ser d'on ix la paraula, ixa manera de definir-la, no? Perquè hi ha qui dia que era la forma geomètrica que té, altres diuen que era perquè quan estaven totes les tauletes estava tople de bandejes dels camareros menjant-se, però no hi ha realment el perquè. Jo crec que és més possiblement per la geometria que per altres coses. I per cert, i ja no és una bandeja. Ara allò és una elipse, el que mos ha quedat.
1: Sí, perquè la foto de portar es veu, no? La foto de portar.
0: Sí, la foto de portar, que és de José Aguilar, que antes d'anar-se'n va tindre la sensibilitat de regalar-me aquesta foto per la portar del llibre. I que agraeix als seus fills, als seus hereus, que han respetat la sessió que va fer son pare en vida.
1: I ahí està, en eixa porta,
0: sí.
1: La plaça de les mil històries. Molt bé, pues res, Ramon, t'agraïm moltíssim que hagués estat així
0: sempre
1: en els estudis de Ràdio Alcoi. Forta, abraç.
0: Bona vesprada.

0: Ser saludable. L'espai de Ràdio Alcoi, on veus expertes es parlen sobre salut, tractaments, hàbits saludables i benestar. És temps de ser saludable.
1: I així encetem una nova edició i donem la benvinguda a Jéssica Balaguer. Ella és logopeda i fundadora de Deglutia. Bon dia.
2: Bon dia, Maribel.
1: Què tal? Com estàs?
2: Pues molt bé, encantada d'estar així i de donar a conèixer aquest projecte en el que estem posant tanta passió i tantes ganes.
1: Ah, jo volia començar. Com sorgeix el projecte de Deglutia?
2: Bueno, pues jo he estat treballant en persones amb daix cerebral adquirit durant 13 anys. Bé, són persones que han tingut un ictus, un accident de tràfic, han tingut un tumor cerebral i d'ahir tenen algunes seqüeles, no, algunes dificultats, com poden ser a nivell de comunicació i de deglució, no? I bueno, jo estava treballant en Sant Vicent del Raspeig, vaig estar allí 13 anys, però ja volia arrimar-me cap a sí, cap a casa, des de feia prou temps, i sabia que volia tindre algo meu i al final em va sorgir aquesta idea, perquè el tema de la deglució no està abordant-se de cap manera, bueno, de cap manera tampoc, però s'aborda molt poc. Aleshores, n'hi ha moltes persones que tenen dificultats a l'hora d'alimentar-se i d'ahir va sorgir que necessitava pues, crear un lloc on qualsevol persona que tinga un problema a l'hora de menjar, bé siga un recient nascut fins a un adult que ha patit un dany neurològic, tinga un lloc on dir, així sé que van a poder atendre'm, no? Doncs pues per ahir.
1: I esteu a la clínica en el passatge del parterre número 2, local 1, d'ací d'Alcoi.
2: Exacte.
1: On oferiu tota aquesta atenció per a aquesta gent que ens explicaves o per a aquelles persones que tenen problemes amb la deglució. Si ens pots concretar un poc més, què és el que oferiu, com són les vostres sessions, vostres consultes?
2: Nosaltres tenim dos serveis principalment i ara incorporarem un tercer. El primer, el que solen fer quan alguna persona ens comenta que té alguna dificultat a l'hora de menjar, és que passen primer per otorrinolaringologia. La meva companya Andreïna Betancourt, ella fa aquesta avaluació per a descartar que pugui haver, per exemple, un frenillo, que en coneixem més, no? Un frenillo lingual que pugui estar limitant la mobilitat de la llengua. Per altra banda, pot diagnosticar tumors, que estem diagnosticant-ne alguns, no? Pues bueno, ella fa aquesta exploració física per a determinar que està tot correcte, que la respiració també és l'adequada, i després jo valore el que és la part funcional, és a dir, ja hem descartat que hi hagi una part orgànica que està limitant-nos aquesta funcionalitat, està tot ok, passen a mi a fer aquesta rehabilitació, perquè tot es pot rehabilitar. És cert que quan potser la patologia és molt complexa, potser no aconseguim el nivell d'alimentació que teníem abans, no? Però sempre es poden aconseguir coses. Per a ser més concreta, podem abarcar des de recent nascut que tinguin problemes en eixa lactància. Després podem encontrar-nos ja en xiquets que comencen en eixa alimentació complementària i tenen les famílies moltes inseguretats a l'hora de poder donar certs aliments als seus fills o veuen ahir que hi ha certes reticències en certs aliments, però nosaltres fem eixa avaluació i eixa acompanyament per a que puguem fer-ho d'una manera més segura i el xiquet i xiqueta pugui alimentar-se de la manera més òptima. I després també estem fent moltes col·laboracions en odontopediatres, en odontòlegs, perquè segons deglutim també té una repercussió molt gran en el que és tot el creixement de la cara, per a dir-ho d'una manera molt fàcil, i també en que aquest apinyament que a voltes es produeix en les dents no es produïsca, no? O intentar reduir-lo al màxim possible. Moltes persones que porten ortodòncia després veuen que se s'han manejat altra volta les dents perquè la seva deglució no és la millor. Estan col·locant aquesta llengua d'una manera que no toca. Es penten les dents, estan posant la llengua entre les dents per a tragar, no? Es fan certes compensacions que acaben modificant tot el que és la mordida. I després, si n'anem a l'adult, sobretot que és la part més més abandonada, com si diguérem, no sols has de tindre un dany neurològic per atragantar-te al menjar, sinó que quan anem fent-se majors es produeix una debilitat muscular que al final fa que les persones que estan en una residència, pues, la majoria tendeixen a alimentar-se en un puré, no? Van reduint moltíssim els aliments que poden introduir-se i al final és com que entrem en un cercle molt difícil d'eixir, perquè si jo dono alimentació molt blaneta, no exercit aquesta musculatura i al final no exercitem la masticació i és molt complicat tornar a introduir certs aliments, no? Aleshores és molt important que treballem aquesta musculatura. També tenim repercussió en lo que és a l'hora de dormir. Eixa apnea obstructiva del sueño, que es diu en castellà, no? Eixe ronquit que algun dia tindrem així a Andreïna, que és l'otorrino, parlant-nos d'este tema. Quan es produeix una obstrucció de la via aèria, quan estem roncant, està produint-se una obstrucció de la via aèria, no? I això es pot rehabilitar. No sols en un dispositiu que molta gent coneix com la CPAP, que és aquesta màscara que es col·loquem en la cara per a dormir, no? I tindre un somni de qualitat, i que és important això. Però també hem de treballar tota la musculatura per a que torni a estar tonificada i no es produïsca aquesta obstrucció de la via aèria, perquè al final això té repercussions en la salut. El no dormir bé, el no descansar bé, té repercussions en la salut, i això també ho fem des de deglútia. Sí que és de veres que m'agradaria comentar que l'aspecte emocional que rodeja a tota la alimentació i la deglució és enorme. Ara mateix, en els casos que estem intervenint, que han deixat d'anar a restaurants, que han deixat de compartir els moments de menjar en la família perquè es posen a tossir, perquè veuen que ja sols poden menjar-se dos coses quan la resta de comensals estan menjant tot el que volen. Té una repercussió emocional molt gran, no? Al final el cercle social d'aquestes persones es veu completament reduït, i això també ho abordem, no? També una part molt important que anem fent és donant estratègies a les famílies perquè puguen cuinar de la manera més òptima a seus familiars, que no puguen donar-los soles dos o tres aliments perquè veuen que això són els més segurs, en els que els seus familiars no s'atraganta, sinó que nosaltres, gràcies al meu company Eloi, que ell és nutricionista i a part és cuiner, cuina de meravella, dona molts recursos a les famílies, moltes idees que quan aplegues a este món de la disfàgia, que és la dificultat a l'hora de tragar, de deglutir, quan anem fent-se majors o per un dany neurològic, és, quan aplegues ahir, o sigui, és que és un món completament nou, no? I necessites molt d'acompanyament també.
1: Ens has explicat molt bé al detall tot el que oferiu, aquest acompanyament, aquesta atenció professional que oferiu a Deglútia, que és la clínica que està al passatge del parterre número 2, al local 1, i tal vegada així tenim molts oients i s'hagin vist reflexats que poden tindre aquests problemes i volen donar-li una solució. Poden demanar-vos cita, no?
2: Per supost. Poden trobar-nos al número de telèfon que ara després diràs tu. Poden arrimar-se a la clínica, o de moment estem ahí encara creant un poc la web, però en la web encara poden trobar la informació. Si no, en Google també ens poden trobar. En la fitxa de Google mos troben segur.
1: El telèfon és el 641-45-56-81 i ahir demanar eixa cita per a rebre l'atenció a Deglútia, que en les properes edicions de Ser Saludable tornareu ací i aprofundireu en temes que són molt interessants, perquè tal vegada jo d'algunes de les coses que has parlat no les coneixia, aleshores em sembla també molt important saber-ne, perquè tal vegada no ho associes a un problema de la disfàgia, de la deglució, i sí que és, i té una solució.
2: Exacte, això no se sap encara, no? Sobretot en l'aspecte este de quan es fem majors, que bueno, al final acabem menjant purés i no se sap que això pot tindre una solució, no? Jo tinc un tio que em deia: Jessica, jo el que més por tinc en esta vida és acabant menjar purés, eh? De veres que m'ho va dir, perquè ella a part és reposter, no? I no se ho imagina, però És de veres que moltes persones tenen reticències i que l'alimentació, sobretot així en el nostre país, és molt més que menjar.
1: Mm-hmm. La clínica especialitzada en deglució de glútia que hem conegut avui aquesta edició, jo li agraeixo moltíssim a Jessica Balaguer, fundadora de Deglútia i logopeda, que ens hagi explicat aquest projecte tan bonic, i fins la propera.
2: Gràcies, Maribel.
3: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.

0: 13:21 encetem així la segona edició de Zoco Radiofònico de la temporada. Ja coneixen tots vostès que és l'espai que posa a l'abast dels oients Ràdio Alcoi perquè puguem fer aquests missatges de compra i de venda. Poden participar en directe cridant al 96 652 62 76 o també en diferit en els missatges que enregistren tant al contestador de Ràdio Alcoi com a nota de veu al WhatsApp. Anem ja amb una primera cridada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Avant, contents, què vol vendre o comprar?
1: Bé, volia vendre dos caigudes elèctriques, una que no és plegable i l'altra que es plega.
0: Ha dit dos cadires elèctriques?
1: Dos caigudes de rodes.
0: De rodes, vale. Una que es plega i l'altra que no, eh?
1: Sí.
0: D'acord. T'hi prenem nota. Molt bé. Preu a convindre? Té algun preu?
1: Pues sí, per la gran, que és més còmoda i no es plega, volia 2.200 euros, perquè a mi em va costar 3.000. I per la xicoteta, que està nova, perquè no la gasta gens, està completament nova, volia 2.000 euros, que és la que es plega.
0: Molt bé. La cadira gran que no es plega, la ven per 2.200 euros, i la xicoteta, que sí que es plega, que també està nova, per 2.000 euros, veritat? És així?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Si hi ha alguna persona interessada o interessada, a quin número de telèfon pot cridar?
1: 679.
0: Sí?
1: 13.
0: Vale.
1: 53. 42.
0: El repeteix per si l'ha anotat correcte. 679. 83. 5.
1: No, 1, 1, 1, 3.
0: 1, 3. Perfecte. El repeteix. 679. 1-3-5-3-4-2.
1: Que pregunti per Mila.
0: Mila. És correcte aquest número, eh? El que ha dit ara.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per cridar.
1: Adéu, gràcies a vostè.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Així és la participació, així, en Zoco Radiofònica, tan senzilla com que poden cridar per telèfon al 96 652 62 76 i indicar ixe anunci de compra o de venda.

0: Tots els dimarts, entre la 1:15 i la 1:30 del migdia, aproximadament, aquesta és la franja horària en què fixem aquesta secció, Zoco Radiofónico. La participació, per una banda, ho acaben d'escoltar en directe. Criden al 96 652 62 76 i els atenem i parlen, fan aquest anunci. Però si pel motiu que siga ara no poden participar o no volen en directe, no passa res perquè tenim altra opció i és gravar el missatge. I això ho podem fer al llarg de la setmana, les 24 hores del dia, perquè el contestador i el WhatsApp sempre estan actius. Així, per una part, poden cridar al contestador de Ràdio Alcoi. Dic el número 96 652 62 77 i deixar el missatge gravat una vegada escolten el missatge de benvinguda. I també, per altra part, amb el mateix mòbil es poden gravar la nota de veu i enviar-la al número 655 995 795, que és el número de WhatsApp de Ràdio Alcoi. Ahir hem rebut aquest missatge que escoltem ja.
1: Hola, bon dia. Mira, jo volia vendre una bicicleta estàtica. Està nova. I el telèfon és el 664 565 i 554. I el preu és a convindre. Moltes gràcies.
0: Gràcies a l'oient per deixar gravat aquest missatge. Informava que ven una bicicleta estàtica que està nova. ...96 652 62 76... si volen participar en directe.

96 652 62 76. És el telèfon al que poden participar en directe ara sí en Zoco Radiofónico.

0: Els recordem que la participació en Zoco Radiofónicos en directe els dimarts o al llarg de tota la setmana, tant al contestador com a la data de WhatsApp, poden enviar els missatges. Sí que recomanem que aquests missatges que vagin per aquesta secció, l'últim es grave el dimarts abans de les 12 del migdia, per tal que nosaltres tinguem temps per editar-ho i portar-ho a antena. Si no, es continuen els dies següents enviant-ho. I recorden també que han de indicar les característiques del material o objecte que volem vendre o comprar, així com un número de telèfon de contacte important. També més informació, més dolç, que se sol dir, no? Si té preu a com vindre o hi ha un preu marcat. Fins així, Zoco, gràcies per escoltar-nos. Seguim amb el programa. Y lo hacemos con un último consejo de Automotor Dursan, que saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.
1: De ciencia certa.
2: José Cantó, doctor en física i didàctica de la ciència, de nou benvingut a Ràdio Alcoi. Per a aquest programa de ciència que una vegada al mes tenim, actualitzem la ciència, benvingut després del descans estival.
3: Doncs sí, estem un mes més després d'aquest merescut descans, un descans que també ha tingut molta ciència per el mes d'agost, conforme suposa que els nostres oients van poder gaudir, encara que així algun nuvolet va fer alguna de les seues.
2: Bueno, d'aquest eclipsi solar, que és el tema que van tindre abans d'aquest descans, abans de les vacances, però tenim noves qüestions, noves temàtiques. I com és habitual, arranquem amb les efemèrides.
1: Les efemèrides del mes.
2: I què és el que destaquem per a este mes de setembre que recent hem començat?
3: Doncs per a aquest mes de setembre les efemèrides que he portat són les següents. I és que un 5 de setembre de l'any 1977 la NASA va llançar la sonda espacial Voyager 1, que és l'objecte humà que ha arribat més lluny. En aquests moments ha passat ja la regió de la heliopausa, és a dir, la regió on el nostre Sol té una influència i ha arribat a l'espai interestel·lar. I un 7 de setembre de l'any 1998, Larry Page i Serge Brin van fundar una empresa que ha transformat per a sempre l'accés a la informació i a la computació. Estem parlant de Google, una empresa que va començar fa 28 anys. 28 anys pareix que siga ahir, però la veritat és que Google ara actualment manté un domini absolut de tot aquest ecosistema digital. Hem de pensar que processa més de 8.500 milions de recerques al dia, i això equival a unes 99.000 consultes cada segon. Tot això fa que Google estiga controlant aproximadament el 90% de la quota de mercat mundial dels motors de recerca, i crec que serà molt difícil trobar una persona que no hagi fet algun moment una recerca en Google. I un 14 de setembre de l'any 2015, l'observatori LIGO va detectar per primera vegada en la història les anomenades ones gravitacionals. D'aquesta manera venia confirmada la teoria d'Albert Einstein, que va pressuposar l'existència d'una sèrie d'ones causades per la gravetat. Unes ones que eren molt, molt, molt difícils de poder-se detectar, però aquest observatori per primera vegada va detectar una senyal que es va atribuir a aquestes ones gravitacionals. I un 24 de setembre de l'any 1930 naixia John Young, que va ser un astronauta que va tindre unes característiques molt especials, perquè va ser uno dels que va caminar sobre la Lluna, però també va ser uno dels que primer va volar amb un transbordador espacial. Aleshores, va tindre una carrera molt llarga dins de l'astronàutica i va ser l'únic astronauta que va poder pilotar quatre classes diferents de naus espacials. I per últim, un 28 de setembre de l'any 1980, és que siguen d'aquests anys, ho recordaran perfectament, es va estrenar una emblemàtica sèrie de televisió. Estem parlant de Cosmos, de Carl Sagan, que va ser una fita fonamental per a la divulgació científica mundial i que ens posava a moltíssima gent, jo ho recordo molt bé, ens posava entusiasmats davant del televisor per a explicar el món de la ciència, per a explicar la cosmologia, per a explicar d'una manera, conforme ho feia Carl Sagan, molt didàctica, la importància de la ciència en tot l'avanç de l'ésser humà al llarg de la història.
2: I l'homenatge que li van fer, perquè les primeres temporades teníem aquesta sintonia de Cosmos, no?
3: Era doncs així, sí, així va ser sintonia d'aquest programa durant molts anys, un poc com a homenatge a tot el que va suposar la sèrie Cosmos per a tantíssima gent.
2: Bé, doncs, pues, aparcades les efemèrides, continuem endavant amb...
1: De ciència certa, el tema del mes.
2: I quin és aquest tema que anem a desenvolupar?
3: Doncs si l'últim mes, anava a dir el mes passat, però el mes passat no va ser, però si l'últim mes vam estar parlant d'aquest eclipsi de sol que es va poder gaudir a la península
2: eclipsi
3: ibèrica.
2: Lunar.
3: No, l'eclipsi solar que van, sí, que van fer va ser el 12 d'agost.
2: D'agost.
3: Vam parlar d'aquest eclipsi, vam parlar de què és el que anava a passar. Malauradament, en les nostres comarques, no va arribar a aquest 100%, va arribar a un 99,6, 8, en alguns llocs 9, encara que va haver algun núvolet que va molestar, n'hi ha moltíssima diferència entre la totalitat completa i el 99,9%, perquè no es va poder veure completament. Jo vaig tindre la sort de poder-le veure aquest eclipsi de manera completa. Vaig anar a Burgos, a un lloc molt especial per a poder-se veure, durant aquesta totalitat la Lluna va tapar per complet aquest disc solar. I si vau veure les fotografies o vau veure el que és la retransmissió, es va poder observar una estructura en la part superior esquerra d'un color molt rosa o aixina rogenc. I això que molta gent preguntava, em va preguntar això què era, doncs bé, es tractava d'una prominència solar. És una gigantesca estructura de plasma. Un plasma és un gas extremadament que està calent i que està carregat elèctricament, i és una estructura grandíssima, perquè hem de pensar que en tota aquesta estructura podrien cabre diverses planetes Terra junts. És a dir, estem parlant que aquesta estructura en total podria ser al voltant de 3 o 4 planetes Terra. Aleshores, estem parlant d'estructures grandíssimes que té el nostre Sol. I no és una estructura momentània, sinó és una estructura molt estable que es deu als camps magnètics que allí estan produint-se i a aquesta dinàmica solar que està produint-se dins del nostre Sol. I és que el nostre Sol no és una bola estàtica de gas que siga incandescent, sinó que té una dinàmica pròpia, i aquesta dinàmica doncs condiciona moltíssim quina és la dinàmica de moltes coses que passen a la Terra. Pensem que sempre s'ha dit que un estornut del Sol equival a una pulmonia a la Terra. Això vol dir que el seu poder és molt gran, perquè el Sol té un cicle, que s'anomena un cicle solar, i aquest cicle solar s'ha estudiat molt, i aquest cicle solar té un període de 11 anys, és a dir, eixa activitat que té la nostra estrella fluctua d'una manera regular en períodes aproximadament de 11 anys. Fins ara s'han estudiat 25 cicles solars. Ara, actualment, estem atravessant una fase que s'anomena una fase de màxim solar. És a dir, estem en una fase on els pols magnètics del Sol estan en un procés d'inversió. És a dir, el nord magnètic va convertir-se en el sud magnètic i a l'inrevés. Això què és el que fa? Això el que fa és que desestabilitza per complet el seu camp magnètic i fa que hi hagin una sèrie d'efectes, com per exemple poden ser aquestes gegantesques prominències que van poder observar en l'eclipsi solar, i després també les taques solars i les intenses tormentes geomagnètiques que són un dels perills més grans que podem tindre. I a què es deu això? Per això es deu a que el Sol, a diferència de la Terra, no és completament sòlid, sinó que té una consistència, anem a dir-li, no sòlida. I això el que fa és que quan gira, la velocitat de gir en l'equador no és la mateixa que la velocitat de gir en els pols. Hem de pensar que, per exemple, en el Sol, una volta en l'equador tarda al voltant d'uns 25 dies, mentre que en els pols tarda 30 dies. Això vol dir que aquests camps magnètics, poquet a poquet, el que van fent és entrellaçant-se, a doblar-se, i al final el que està passant és aquesta inversió del magnetisme, i això crea aquests efectes que han dit, sobretot aquestes prominències i aquestes erupcions solars. Les prominències, que és el que van poder veure en l'eclipse, doncs és quan n'hi ha una pèrdua d'eixa massa, però el camp magnètic és capaç de retindre-la. Per això té una eixida del Sol i una tornada al Sol. En canvi, n'hi ha altres efectes, com puguen ser les ejeccions de massa coronal, que és que aquesta ejecció és tan gran que ni el propi Sol pot retindre-la, i aleshores tota aquesta massa, pensem que estem parlant d'unes masses grandíssimes, és capaç d'escapar del Sol i de viatjar cap a l'espai. Viatjar cap a l'espai en totes direccions, i aleshores, si en la trajectòria d'eixa ejecció està el nostre planeta Terra, doncs podem tindre una sèrie de problemes i de conseqüències. De fet, també podríem haver utilitzat com a efemèride: un 2 de setembre de l'any 1859 està documentat el que s'anomena l'event de Carrington, que va ser la tormenta geomagnètica més intensa que s'ha documentat mai, i que va causar, per exemple, aurores boreals al Carib, i que va fer que fallaren tots els sistemes del telègraf. Pensem que estem parlant de 1859. En eixa data, aleshores, la internet de l'època, que va ser tota la xarxa mundial de telègrafs, va sofrir un col·lapse massiu. Les línies van tindre sobretensions elèctriques que van incendiar diferents oficines de telègrafs. I aleshores, Això va posar de manifest que un event d'aquestes característiques doncs, podria causar uns problemes molt greus. De fet, n'hi ha estudis que diuen que la principal amenaça de la nostra societat seria una tormenta, una tempesta geomagnètica de les mateixes característiques si passara avui. Pensem que això va passar en el 1800 i pico, no hi havia una dependència electromagnètica tal i conforme la tenim. Perquè si en comptes de ser en l'any 1859 fora avui, podríem dir que aquest event el que faria seria paralitzar el món sencer. Per què? Doncs perquè es produiria un apagó elèctric massiu, un col·lapse de les comunicacions i dels satèl·lits, no hi hauria internet, no hi hauria telefonia. Això podia provocar una crisi de subministres perquè les bombes d'aigua potable i les plantes de tractament de les aigües deixarien de funcionar i també hi hauria un desabasteciment de menjar i de combustible. Clar, i això quina probabilitat n'hi ha de que torni a passar? Doncs els estudis diuen que aproximadament n'hi ha entre un 10 i un 12% dins de cada dècada. Dins de cada dècada, perquè anem pensant, això anem relacionant-ho en eixe cicle de 11 anys. O sigui, en aquests 11 anys anem a tindre una activitat molt gran i en un moment determinat d'aixos 11 anys, aquesta activitat pot provocar aquests efectes. De fet, tenim no a aquest nivell, però sí que tenim diferents exemples. Per exemple, podíem parlar que en l'any 1989 va haver una tempesta que va fer que 6 milions de persones al Quebec, a Canadà, estigueren completament a oscures perquè la red elèctrica va col·lapsar per complet. En l'any 2003, a finals d'octubre del 2003, que s'anomena la tempesta de Halloween, el sol va fer una sèrie d'erupcions que van incloure aquestes llamarades solars, una de les més potents, i va provocar tota una sèrie de fallos generalitzats en els sistemes de navegació aèria. En Suècia va haver apagons de llum i més de la meitat dels satèl·lits en òrbita van patir anomalies. En maig de 2024, estem parlant de fa no res, va haver també una tempesta, un event geomagnètic molt intens, un dels màxims que s'ha pogut detectar, i és que va provocar, per exemple, una migració massiva de satèl·lits i va forçar a que tots els satèl·lits encengueren els propulsors d'emergència per a fugir dels efectes d'aquesta tormenta geomagnètica. Per tant, no és ciència ficció, és un efecte que està ahí, i n'hi ha diferents programes que el que estan fent és intentar detectar quan abans possible per a intentar remediar els seus efectes. No es podem evitar, perquè no es podem evitar, però sí que podem almenys minimitzar eixos efectes. I és que la veritat, quan estudiem el sol, realment se n'adonem de quina és la nostra dependència que tenim de la nostra estrella. De fet, quan el sol sempre s'ha anomenat l'astre rei, i no és debades, sinó la influència que tenim i que nosaltres depenem de la nostra estrella és grandíssima. El que passa és que la nostra vida, anem a dir-li més moderna, sembla que això no afecta per a res, però formem part d'un sistema en este cas astronòmic, i aquests efectes existeixen. El que passa és que esperem no viure les seues conseqüències.
2: Bé, doncs aquest és el tema del mes que hem desenvolupat. Tenim que fer una pausa i continuem.
4: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com.
1: Les coses més curioses a De Ciència Certa.
2: I continuem amb les curiositats així de Ciència Certa amb José Cantó, doctor en Física Didàctica de la Ciència. Quines són aquestes curiositats?
3: Doncs sí, una curiositat ja pròpia d'este mes de setembre és que en el mes de setembre es produeix l'equinoci de tardor, que és el moment exacte de l'any en el que el pas del Sol doncs creua l'equador celeste de la Terra i dona pas a la tardor astronòmica. En este 2026, eixe moment es produirà el dimecres 23 de setembre a les 2:05 hores, hora oficial peninsular. I estem parlant de que es produeix l'equinoci de la tardor. Però bé, si mirem etimològicament la paraula equinoci, vol dir igual nit. Vol dir que el dia i la nit duren el mateix en tot el planeta. No, el que passa és que això no passa del tot aixina el dia de l'equinoci. I això pot ser una curiositat perquè hem de tindre en compte que la refracció de l'atmosfera i fa que la llum solar es corbe un poquetet, i el dia de l'equinoci, el dia que astronòmicament comença la tardor, doncs la llum dura un poquetet més. En realitat, el dia real de simetria perfecta, és a dir, 12 hores exactes de llum i 12 hores exactes de no llum, s'anomena equilux. I això realment passarà un parell de dies després. Passarà sobre el 25 de setembre. Aleshores, estem en l'equinoci, però en realitat no complís les condicions d'equinoci. I això moltes vegades el que ens diu és que els efectes, els esdeveniments, moltes vegades s'han d'estudiar molt bé.
2: Molt bé, sí que és una curiositat. Tenim més assumptes que contar-los. I venen ara els titulars de la ciència.
3: Doncs les notícies que he portat són les següents, i és que el fenomen del Niño està creixent i, segons l'Organització Meteorològica Mundial, ha advertit que produirà un augment de risc de fenòmens meteorològics extrems en el 2027. Aleshores, molta atenció amb els efectes, perquè en la nostra geografia sembla ser una de les zones mundials on més impacte pot tindre tot aquest fenomen, que si ajuntem amb la temperatura extrema que ha mantingut el mar Mediterrani, doncs és les condicions perfectes per a poder tindre una desgràcia. També està notícia que un equip internacional de físics ha observat per primera vegada els efectes de la gravetat d'Einstein en el món de la quàntica. És a dir, han aconseguit mesurar com un objecte del món quàntic en caiguda lliure experimenta la gravetat, demostrant que el principi d'equivalència de la relativitat general es manté també en el regne subatòmic. També està en notícia un xenotrasplant que s'ha realitzat en els Estats Units i que ha servit per primera vegada com a solució temporal, ja que es va implantar un rinyó de porc a un pacient i que el va permetre deixar la diàlisi durant 9 mesos fins que va poder rebre un trasplantament d'un òrgan humà. I per últim, S'ha produït un avanç en teràpia d'ARN i és que diversos investigadors xinesos han fet una investigació en l'ARN que permet obrir la porta per a tractar milers

0: mes de juliol, lògicament una pregunta sobre les eclipsis, i és que preguntàvem quina relació té les eclipsis amb la victòria de la relativitat d'Einstein front a la mecànica de Newton. I és que les eclipsis solars ens permeten fer una sèrie d'experiments que només es poden fer en eixos moments, i això és el que va passar en l'experiment històric de l'any 1919, concretament el 29 de maig de l'any 1919, que es va produir un eclipse total de sol de llarga durada i que va permetre tindre un experiment que només es podia explicar si s'aplicava la física d'Einstein. Fins a aquest moment n'hi havia en la comunitat científica alguns que dubtaven de la realitat d'eixa física, i perquè hem de pensar que estava la mecànica de Newton, que havia funcionat durant segles. Doncs bé, en aquell moment es va poder fer un experiment que va poder demostrar que Einstein tenia raó. Penseu que això va passar el 29 de maig de l'any 1919, i el 6 de novembre de l'any 1919 la Royal Society de Londres va anunciar els resultats, i els diaris de l'època van anunciar en portada la revolució de la ciència, una nova teoria de l'univers, i les idees de Newton quedaven definitivament enderrocades. És a dir, que Einstein, la seva teoria, va aconseguir superar a la teoria de Newton. I d'entre totes les respostes que hem tingut, eixe rellotge solar portàtil, cortesia del nostre amic Darío Mira, que funciona perfectament, excepte el dia de l'eclipsi, hem de dir-ho, és Júlia Domènech, que pot passar pels estudis de Ràdio Alcoi a replegar aquest rellotge artesanal que sempre ens proporciona Darío Mira. I fem una nova pregunta, que té que veure també amb astronomia i que té que veure també amb este mes que acabem d'encetar. I és que en este mes es produeix un fenomen en la Lluna que s'anomena la Lluna de la Collita. La Lluna de la Collita, on normalment la Lluna té un color roig o taronja molt més intens. I la pregunta és molt clara: què és la Lluna de la Collita i el perquè de la seva espectacularitat?
1: Molt bé, doncs és una pregunta clara que els nostres oients han de contestar al correu electrònic radioalcoi@radioalcoi.com. Tenen ese rellotge solar cortesia de Darío Mira com a premi. Bé, José Cantó, pues hem conclòs ja este programa del mes de setembre, hem tornat a la normalitat, i així tornem a escoltar-te el mes que ve amb noves qüestions que tenen que veure amb la ciència.
0: Molt bé, ahí estarem, i una salutació especial a tots els que van a començar d'ací no res també el curs escolar. Molt d'ànims i molta ciència.
1: José Cantó, doctor en física didàctica de la ciència, moltíssimes gràcies.
0: Adeu.
2: De ciència certa.